arena, solo 5 goals y tanto por preparar el primer posición de la pata, Karim Kasarov ahí dependerá de otro, con el Jeep Morda, algo para los sectados, así, a poner a un ciclo para el posible de Friki, y en la de Pesai Krupa, por el corona práctica de Tacho de la pata, o para Karim Kasarov en Pesai Sanchal, para acabar ese cupo para el ritmo, para el pánico, se lo propone a vos, hay una team right punch, para cortar en su mil, como a todo el pata, se va a contar y que la monada para el cupo, para el cupo, si humana pusiera la pulse, y han prescrit com que s'ha buscat un botón si està molt per operar el cicle de vaca o que per no tindrà s'ha de dir per no passar se que crec que hem bajat un poli si ja s'ha de per no començar tècnica de la història s'ha de cari se'ns ha de per ser que t'hi serà i si té tal i no si que si fa una temporada no un tapa s'ha de fer més a l'epona s'ha de fer un consumat a la bandera. Cari que no, no te'l